0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació de València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa. No, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i falte ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Pareix demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies, espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
8: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
10: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han de poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que a lo millor ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres

0: que inclòs en la formulació del treball dels, de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
2: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que la, el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Pot, tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta...
2: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria... Has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir de esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
3: Hola, soy Paloma Feo, no te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André Almeida, el passe per a Rafa, mira, vale, Rafa, mira, ja s'ha metit gol.
2: Vamos.
1: Gol de Rafa, de Rafa, de Rafa, Mirgo. El gol de l'empat del València en el minut 74. Quin passe, sí senyor. Li han col·locat ahí a Rafa Mir. I Rafa Mir, el remat ahí perfecte, pegadeta al pal, ha batut Adriana, empata el València, marca Rafa Mir, 1-1.
3: Hola, soy Pablo López, no te pierdas mi goles en VCF Radio.
0: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. Y per VCF Media Radio, l'app y el web, Sevilla, València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres, el Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Allá va Luis Rioja, el Sevilla, la pilota Amunt y se va al gol. ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: Barrenechea, Barrenechea, Barrenechea, gol. Enzo Barrenechea al segon pal, sí senyor, en una jugada a balón parado, en una jugada de estrategia, la había botado Luis Rioja, el córner, y en el segon pal estaba Enzo Barrenechea para rematar, para marcar, para avanzar al Valencia. Barrenechea marca y avanza el Valencia, sí señor. 0-1, minut 35, guanya el València, Barrenechea!
5: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la radio del Valencia. ¡Amunt!
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins d'àrea, Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria, va guanyar la final al Real Madrid.
0: amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure el llançament de Luis Rioja, l'ha tocat ahí. Pepelu,
2: penalti,
1: penalti, penalti, sí.
2: Le pega la mano.
3: Y no protesta el jugador del Elche.
1: Penalti, perunes más clares.
2: Este ni la protesta, ¿no?
1: Penalti, perunes más clares, sí. Bueno, pues ahí está. El penalti, claro, perunes más.
3: Penalti que va a lanzar Pepelu, que viene de fallar frente al Celta. Recordemos, en esa portería también falló el penalti esta temporada Arnau Danjuma en aquella derrota, vamos, frente, vamos, al Oviedo. Penal. Importantísimo, Nian, sí, transformar, sí, esta pena máxima.
1: Venga, allá va el penalti.
3: Rioja, que le da ánimos a Pepelu.
1: Venga, allá va el de Denia. Va Pepelu. Al lanzamiento de penalti.
2: Con decisión, con decisión.
1: Buscar.
2: Con decisión ir.
1: Le empate el Valencia en este partido. Venga, en el minuto 41 que se va a cumplir. Mira, vamos, Pepelu, vamos, la pelota. Ahí está Dituro en la portería del Elche. Va Pepelu, en ahora Pepelu, el lanzamiento y gol. ¡Gol! Pepelu, Pepelu, Pepelu de penal para empatar el Valencia. ¡Gol! Ahora sí, Pepelu no erra, está buscando ahí. Y se para, no ha podido arribar Dituro. Ha empatado Pepelu de penal, venga. ¡Anima por la victoria, va!
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
5: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes

0: el millor de VCF Media.
1: FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Mario Gilabert. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Lubosław Penev que intenta esmullirse por la parte izquierda. Son constantes, insistimos, las pujades del número 5 soviético, Galiamin. El balón que el juega en este momento Mostovoy. Per part de la selecció de la URSS, continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov, en canvi la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre, i el valor finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda, servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov, mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajut darrere de Galiamin, el valor dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Ràdio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
6: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya anem a veure. Ara va veure que és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal.
2: Penal.
1: Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tot...
3: Aquell partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios, el que estarà patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari. S'entra Roberto Carlos. Allà la s'avança.
2: Gana, gana en l'àrea del Madrid, gana en l'àrea del València. Gana en todos lados. Cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Anem a veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal.
1: Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Per a més, una lucha normal dentro de l'àrea.
1: Acaba de deixar-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal. En el temps de prolongació, ahí Marchena sí que es de veres que posa el
2: sí,
1: braç.
2: Y pero aparte creo que ahí...
1: Pero s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posición. Ese es el problema, que dentro de l'àrea...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: com
2: esto...
1: estem en el partit i la polèmica continuarà en el Real Madrid-València. Cristante Oliva,
2: antes de ver esto, estamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera, ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes, de aquel famoso partido en el Bernabéu, del penalti de Marchena.
2: Sí, realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un bon valor el que ha tingut Baraja, y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención al lanzamiento desde el canto. El servicio buscando el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Valencia! Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el València en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Elguera, y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala, a més, molt pareguda a la que va significar el gol de la temporada passada. En aquell moment va ser el gol de l'empat, després va vindre l'expulsió d'Aimar i i la derrota del València per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador està empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Lu con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer de prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu, le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y los dos penales les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente, y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a que a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davante el dubte se indica la falta, se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: tabla.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha preso el árbitro, porque en fa l'efecte que es una jugada de las cuales ya moltísimas y que en la mayor parte de las ocasiones no se indica absolutamente res. Y más en el último minuto del partido y en el tercer de prolongación.
2: Y ahí terminó.
1: En el momento que acaba el partido, no acabará el parlarse de este Real Madrid-València.
2: Toda una semana más.
1: El resultado no es gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'aquest partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordar-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar, però una decisió de Tristan d'Oliva en l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1. Això ha sigut tot.
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Tierra de valentía.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron, los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: un sentimiento eterno.
8: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornell con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
2: Atención, que va a sorprender a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Muy bien.
2: Y para aplorar.
4: Esa es la confianza que tiene ese futbolista.
2: Es impresionante. Sí, sí. Es que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
5: Sí, sí. I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa. Atenció, que vol sorprendre a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del any, el gol per a enmarcar.
4: Increïble, increïble, molt bé.
2: I per a plorar.
4: Això és la confiança que té aquest futbolista.
2: És impressionant. És que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
4: Sí, sí.
5: I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa.
6: Gol de David Villa! Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
7: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpeo de David Villa, llega el empate a dos, ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte, David Villa consigue el empate a dos.
2: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha aparegut la mare de Déu perquè el València estava patint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
8: Bueno,
2: la centrada,
8: gol.
2: Gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
9: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del Valencia.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
10: Javi Guerra, dins Javi Guerra! Gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
11: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
12: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
13: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol guanyar per respirar més tranquil en la porteria. Ve de fer un molt bon partit a Mallorca, va salvar al València la derrota al de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa banda dreta, debuta avui en Mestalla.

Tornem a l'estadi de Mestalla per a contar-vos esta segona part entre el València i el Girona. Empat a 0 al marcador i 45 minuts que té per davant el València per aconseguir una victòria que ja ho hem dit, és vital, importantíssima per allunyar-nos del descens, perquè també l'empat ens deixaria en una situació complicada. Volem la victòria, volem el triomf, Ricardo Arias, i anem a veure

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dimecres 9 de setembre, on el València ha continuat avui, així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant l'important partit que li espera este divendres a les 9 de la nit al Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un partit que ja ho hem dit en els últims dies, on el València només pensa en reaccionar, en canviar, en buscar la milloria que no ha tingut en este mal inici de temporada i sobretot canviar la mala dinàmica de resultats d'este començament de temporada i també pues, de xoc per a que puga arribar la primera victòria de la temporada, ja dient, després d'haver aconseguit només un punt de 12 en este inici de la Lliga. Això és el que volen els jugadors,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliada, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deberían de aportarse en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en cualquier estadio evolutivo y en cualquier actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, amb les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuem al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: VCF Radio, el cor de l'afició. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals.
10: La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
5: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
2: Valencianistas, soy Rubi. Sigo los partidos del Valencia Mestalla en la ràdio oficial del club.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio. Alzira Radio La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palència, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants de pic al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gortissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i tapa allà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Radio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. T'ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
4: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión, es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
3: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

perd els dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán i per VCF Media Radio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te'ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dijous 10 de setembre, on ara, en uns minuts, així al Media Center, a la ciutat esportiva de Paterna, va a compareixer en roda de premsa l'entrenador del València, Carlos Corberán, en lo que és ja pues, la prèvia del partit, l'important partit que demà del València a les 9 de la nit a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un partit on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic que estan obligats a reaccionar, a guanyar, a canviar esta mala dinàmica en la que ha començat l'equip en este inici de la Lliga, on només ha pogut sumar un punt de 12, després del que va ser ixe empat davant el Celta de Vigo, l'este de Mestalla, tot lo demés va ser derrotes, i ja diem, ixe partit davant el Sevilla, se busca canviar esta mala dinàmica de xoc i resultats. A veure si és de veres, i demà, al Ramon Sánchez Pizjuán, el València, a veure si podem veure un València ben diferent al que hem vist en este inici de la Lliga. El València que va ser capaç de guanyar la temporada passada en eixe estadi, en el Ramon Sánchez Pizjuán, en una situació que ja ho hem dit, molt semblant a la d'enguany. L'any passat, en la segona volta de la Lliga, va ser allà pel mes de març. El València també pues, estava lluitant per eixir, d'aquesta zona del descens, i va ser capaç de guanyar en Sevilla 0-2 en aquells gols de Hugo Duro i de Largi Ramazzani. Pues a veure si és de veres. De fet, l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ho acaba de recordar en la roda de premsa prèvia al partit. Ha comparegut el tècnic alacantí i ha dit que no se fia gens ni miqueta del València, i ha recordat el que estem dient, que el València va guanyar l'any passat i ha puntuat en els últims anys al Ramon Sánchez Pizjuán. Bueno, pues ara ho contem tot, també vos contarem l'última hora del València. Poden haver novetats en eixa convocatòria de l'equip que se'n va esta vesprada cap a Sevilla, i com cada dia també vos contarem l'actualitat de l'acadèmia del Mestalla, el filial del València, que està preparant ja el seu següent partit, la segona jornada de la Lliga, el primer partit fora de casa davant l'UCAM de Múrcia, d'Òscar Sánchez, que després d'aquest empat en el debut de la Lliga en el Puigades davant el Mallorca B, ara busquen pues, eixa primera victòria fora de casa. I el València femení també pues, preparant el seu partit d'este cap de setmana

0: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més enllà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: VCF Radio. Amunt València.

0: así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dijous 10 de setembre, on ara, en uns minuts, així al Media Center, a la ciutat esportiva de Paterna, va a compareixer en roda de premsa l'entrenador del València, Carlos Corberán, en lo que és ja pues, la prèvia del partit, l'important partit que demà del València a les 9 de la nit a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un partit on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic que estan obligats a reaccionar, a guanyar, a canviar esta mala dinàmica en la que ha començat l'equip en este inici de la Lliga, on només ha pogut sumar un punt de 12 després del que va ser ixe empat davant el Celta de Vigo, l'este de Mestalla, tot lo demés va ser derrotes, i ja diem, ixe partit davant el Sevilla, se busca canviar esta mala dinàmica de xoc i resultats. A veure si és de veres, i demà, al Ramon Sánchez Pizjuán, el València, a veure si podem veure un València ben diferent al que hem vist en este inici de la Lliga. El València que va ser capaç de guanyar la temporada passada en eixe estadi, en el Ramon Sánchez Pizjuán, en una situació que ja ho hem dit, molt semblant a la d'enguany. L'any passat, en la segona volta de la Lliga, va ser allà pel mes de març. El València també pues, estava lluitant per eixir d'aquesta zona del descens i va ser capaç de guanyar en Sevilla 0-2 en aquells gols de Hugo Duro i de Largi Ramazzani. Pues a veure si és de veres. De fet, l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ho acaba de recordar en la roda de premsa prèvia al partit. Ha comparegut el tècnic alacantí i ha dit que no se fia gens ni miqueta del València, i ha recordat el que estem dient, que el València va guanyar l'any passat i ha puntuat en els últims anys al Ramon Sánchez Pizjuán. Bueno, pues ara ho contem tot, també vos contarem l'última hora del València, poden haver novetats en eixa convocatòria de l'equip que se'n va esta vesprada cap a Sevilla, i com cada dia també vos contarem l'actualitat de l'acadèmia del Mestalla, el filial del València, que està preparant ja el seu següent partit, la segona jornada de la Lliga, el primer partit fora de casa davant l'UCAM de Múrcia, el d'Òscar Sánchez, que després d'aixe empat en el debut de la Lliga en el Puigades davant el Mallorca B, ara busquen pues, ixa primera victòria fora de casa. I el València femení també pues, preparant el seu partit d'este cap de setmana a Logroño, buscant també pues, trencar este mal començament de Lliga que han tingut les jugadores de Miquel Crespo en les dos derrotes que porta. Ja dic, este cap de setmana a Logroño, ara té dos eixides també consecutives, el València femení, primer este cap de setmana davant Logroño i després davant el Real Madrid. Bueno, pues de tot això hi ha moltes més coses, com sempre anem a parlar en este informatiu del València, que vos recordem sempre, tots els dies, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, així al directe, i podeu veure este informatiu del València. Que no arribeu al directe, este programa també queda gravat en la app i podeu veure-lo a qualsevol hora del dia i també en el canal de YouTube del València. I escoltar-nos en el cotxe, ja sabeu, també a través de l'aplicació del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu seguir-nos i seguir tota la programació d'UBCF Media Radio. Anem a començar, saludem Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena vesprada, muy buenas tardes. Sevilla, Sevilla y Sevilla. Ese es el único objetivo que

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dijous 10 de setembre, on ara, en uns minuts, així al Media Center, a la ciutat esportiva de Paterna, va a compareixer en roda de premsa l'entrenador del València, Carlos Corberán, en lo que és ja pues, la prèvia del partit, l'important partit que demà del València a les 9 de la nit a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un partit on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic que estan obligats a reaccionar, a guanyar, a canviar esta mala dinàmica en la que ha començat l'equip en este inici de la Lliga, on només ha pogut sumar un punt de 12 després del que va ser ixe empat davant el Celta de Vigo, l'este de Mestalla, tot lo demés va ser derrotes, i ja diem, ixe partit davant el Sevilla se

0: Ho dit, molt semblant a la d'enguany, l'any passat, en la segona volta de la Lliga. Va ser allà pel mes de març. El València també pues, estava lluitant per eixir d'aquesta zona del descens i va ser capaç de guanyar en Sevilla 0-2 en aquells gols de Hugo Duro i de Largi Ramazzani. Pues a veure si és de veres. De fet, l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ho acaba de recordar. En la roda de premsa prèvia al partit ha comparegut el tècnic alacantí i ha dit que no se fia gens ni miqueta del València i ha recordat el que estem dient, que el València va guanyar l'any passat i ha puntuat en els últims anys al Ramon Sánchez Pizjuán. Bueno, pues ara ho contem tot, també vos contarem l'última hora del València. Poden haver novetats en eixa convocatòria de l'equip que se'n va esta vesprada cap a Sevilla i com cada dia també vos contarem l'actualitat de l'acadèmia del Mestalla, el filial del València, que està preparant ja el seu següent partit, la segona jornada de la Lliga, el primer partit fora de casa davant l'UCAM de Múrcia, d'Òscar Sánchez, que després d'eixe empat en el debut de la Lliga en el Puigades davant el Mallorca B, ara busquen pues, ixa primera victòria fora de casa. I el València femení també pues, preparant el seu partit d'este cap de setmana a Logroño, buscant també pues, trencar este mal començament de Lliga que han tingut les jugadores de Miquel Crespo en les dos derrotes que porta. Ja dic que este cap de setmana a Logroño ara té dos eixides, també consecutives, el València femení, primer este cap de setmana davant Logroño i després davant el Real Madrid. Bueno, pues de tot això hi ha moltes més coses, com sempre anem a parlar en este informatiu del València, que vos recordem sempre, tots els dies, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, així al directe, i podeu veure este informatiu del València. Que no arribeu al directe, este programa també queda gravat en la app i podeu veure-lo a qualsevol hora del dia i també en el canal de YouTube del València. I escoltar-nos en el cotxe, ja sabeu, també a través de l'aplicació del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu seguir-nos i seguir tota la programació d'UCF Media Radio. Anem a començar, saludem Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Sevilla, Sevilla y Sevilla. Ese es el único objetivo que tiene en mente el Valencia Club de Fútbol a esta hora de la tarde, siendo jueves y quedando poco más de 24 horas. Para tener una nueva oportunidad de sumar por fin el primer triunfo del curso. Va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, pero no queda otra, como bien comentabas, que levantarse y que darle la vuelta a una situación de mal inicio de temporada, de haber sumado tan solo uno de los 12 puntos en juego por parte de nuestro equipo y a partir de ahí comenzar a escalar posiciones, pero creo que hay que centrarse en lo más inmediato y en esa necesidad que tenemos de dar el primer paso. Esperemos mañana disfrutar de la victoria de los nuestros. Antes, en unos minutos, vamos a escuchar al míster, a Carlos Corberán, y vamos ya con todas las novedades de lo que ha dado de sí esta última sesión de trabajo, pensando precisamente en ese Sevilla-Valencia de mañana a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán.
0: Sí, ahora en unos minutos comparecerá en rueda de prensa el míster Carlos Corberán sobre la 1:30 del migdia, ya en la previa de partida, ahora que es el que comenta Carlos Corberán sobre ese important partit que li espera al València demà, on ja diem, l'equip està obligat a reaccionar, a alçar-se, a d'una volta per totes guanyar ese primer partit que se li està resistint en este inici de temporada, a mostrar una imatge ben diferent a la que ha mostrat sobretot en estos dos últims partits de Lliga, davant el Barça i davant el Deportivo de la Coruña. Bueno, pues tot això n'hi ha que canviar-ho i n'hi ha que buscar ixa reacció a Sevilla per a no agreujar més la situació ja de per si pues, compl-

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41. Després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen. Pantina enrere Vaquero. Ha pujat sol com un mussol Fernando. I Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal. I Fernando ha entrat, vaja, com si estés a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon. Al minut 43 de la primera part.
4: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
0: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Radio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres, el Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dijous 10 de setembre, on ara, en uns minuts, així al Media Center, a la ciutat esportiva de Paterna, va a compareixer en roda de premsa l'entrenador del València, Carlos Corberán, en lo que és ja pues, la prèvia del partit, l'important partit que demà del València a les 9 de la nit a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un partit on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic que estan obligats a reaccionar, a guanyar, a canviar esta mala dinàmica en la que ha començat l'equip en este inici de la Lliga, on només ha pogut sumar un punt de 12 després del que va ser ixe empat davant el Celta de Vigo, l'este de Mestalla, tot lo demés va ser derrotes, i ja diem, ixe partit davant el Sevilla se busca canviar esta mala dinàmica de xoc i resultats. A veure si és de veres, i demà al Ramon Sánchez Pizjuán el València, a veure si podem veure un València ben diferent al que hem vist en este inici de la Lliga. El València que va ser capaç de guanyar la temporada passada en eix estadi, en el Ramon Sánchez Pizjuán, en una situació que ja ho hem dit, molt semblant a la d'enguany. L'any passat, en la segona volta de la Lliga, va ser allà pel mes de març. El València també pues, estava lluitant per eixir, d'aquesta zona del descens, i va ser capaç de guanyar en Sevilla 0-2 en aquells gols de Hugo Duro i de Largi Ramazzani. Pues a veure si és de veres. De fet, l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ho acaba de recordar en la roda de premsa prèvia al partit. Ha comparegut el tècnic alacantí i ha dit que no se fia gens ni miqueta del València, i ha recordat el que estem dient, que el València va guanyar l'any passat i ha puntuat en els últims anys al Ramon Sánchez Pizjuán. Bueno, pues ara ho contem tot, també vos contarem l'última hora del València. Poden haver novetats en eixa convocatòria de l'equip que se'n va esta desprada cap a Sevilla, i com cada dia també vos contarem.

0: al començament de Lliga que han tingut les jugadores de Miquel Crespo en les dos derrotes que porta. Ja dic que este cap de setmana a Logroño, ara té dos eixides també consecutives, el València femení, primer este cap de setmana davant Logroño i després davant el Real Madrid. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, com sempre anem a parlar en este informatiu del València, que vos recordem sempre, tots els dies, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, així al directe, i podeu veure este informatiu del València. Que no arribeu al directe, este programa també queda gravat en la app i podeu veure-lo a qualsevol hora del dia i també en el canal de YouTube del València. I escoltar-nos en el cotxe, ja sabeu, també a través de l'aplicació del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu seguir-nos i seguir tota la programació d'UFC Media Radio. Anem a començar, saludem Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Sevilla, Sevilla y Sevilla. Ese es el único objetivo que tiene en mente el Valencia Club de Fútbol a esta hora de la tarde, siendo jueves y quedando poco más de 24 horas para tener una nueva oportunidad de sumar por fin el primer triunfo del curso. Va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, pero no queda otra, como bien comentabas, que levantarse y que darle la vuelta a una situación de mal inicio de temporada, de haber sumado tan solo uno de los 12 puntos en juego por parte de nuestro equipo y a partir de ahí comenzar a escalar posiciones, pero creo que hay que centrarse en lo más inmediato y en esa necesidad que tenemos de dar el primer paso. Esperemos mañana disfrutar de la victoria de los nuestros. Antes, en unos minutos, vamos a escuchar al míster, a Carlos Corberán, y vamos ya con todas las novedades de lo que ha dado de sí esta última sesión de trabajo, pensando precisamente en ese Sevilla-Valencia de mañana a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán.
0: Sí, ahora en unos minutos comparecerá en rueda de prensa el míster Carlos Corberán sobre la 1:30 del migdia, ya en la previa de ese partido. A ver qué es el que comenta Carlos Corberán sobre ese important partit que li espera al València demà, on ja diem, l'equip està obligat a reaccionar, a alçar-se, a d'una volta per totes guanyar ese primer partit que se li està resistint en este inici de temporada, a mostrar una imatge ben diferent a la que ha mostrat sobretot en estos dos últims partits de Lliga, davant el Barça i davant el Deportivo de la Coruña. Bueno, pues tot això n'hi ha que canviar-ho i n'hi ha que buscar ixa reacció a Sevilla per a no agreujar més la situació ja de per si pues, complicada que travessa el València, amb només un

0: cómo abordar el que pueden ser la forma, ¿no?, de tratar una gripe. Tercera pregunta.
1: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principio no. Como han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
0: Anem en la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
3: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta és la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fan en una consulta per quadres catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apoyo. La medicació d'apoyo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
0: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un día, te menges una taronja al día y no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens afavoreixen la respiració, com els eucaliptos o totes aquestes, o els baos, que també es fan els nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de la nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'estos microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si férem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
0: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre un una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindrem molt de compte.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap...
0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
2: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: que antes mucho más paciente y te hace crecer mucho, muchísimo. Lo primero de todo es mi familia. Es que si hago todo eso es por pasión, pero es para mi familia también. Estoy muy satisfecho, muy contento de lo que estoy haciendo. Jugar muchos partidos con esta camiseta es algo importante para mí. Quiero mucho a ese club, esa afición, y intentaré dar lo mejor en el campo, al mundo del fútbol en general, que se comportó muy bien conmigo, que a día de hoy, fuera del campo de fútbol, no tengo rivales en el mundo del fútbol. Y que, como le he dicho antes, el mundo del fútbol es una familia. Y quiero decir gracias a todo el mundo. Solo puedo estar muy feliz, muy, muy contento de todos los que me ayudaron, y a ellos los quiero decir gracias.
1: El millor de VCF Media.
2: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
0: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Ràdio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres, el Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció que era donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho deixen en molta freqüència i que són